0: Inu mes de mai.
1: Radio Citaniu.
2: Un article d'El Cristian Andreu parégut les premiers démarches des 12 000 dettes et huettes suscitées dans ses partenaires sapiensio.eu et titulat « Une particule quantique permet la communication bidirectionnelle ». Les nouveaux études qui ont confirmé que c'est le phénomène de la superposition quantique, une sous la particule de luz peut envoyer des informations dans deux directions à l'encop. C'est une facce théorique, de mal démontrée, mais une colo de cercaires de l'Institut pour l'information et l'optique quantique de Vienne a un capitat. Amb una sola partícula de luz han enviat les mateixos missatges a dos llocs, so és dins dues direccions. La demostració de tot això fuguet atenguda en utilitzant un sol fotó, partícula de luz, i en fazent arribar amb aquell d'informacions a dues persones a l'encop. Això és possible solament per a mi de la mecànica quantica. És a causa del fenomen de la superposició amb element de dix d'informacions per mitjà d'una sola partícula a dos llocs a l'encop. D'enviar d'informació en tot utilitzar de partícules quantiques és estat un automàtic popular per que tots creixen que amb la comunicació quantica arribaria paires de milieu. E les nous estudis faces sur aquella matière han descobertos de tècnicos novos. De cots, aven l'obsessió d'una idea o sodiguet le fisicia Philip Walter de l'Universitat de Vienne e, sul cop, auas d'aventu sense obeire. A tal le fisicias Flavio del Santo de la Meteso Universitat e Bolivie Dakic de l'Accademia della Scienzius austriaco han descritto la teoria d'aquello tecnico nuovo din la rivista numerico Physical Review Letters. Mas, a mai pendent aqueste mes, han faccio una demostració empirico de tot so annunciat. Segun aquesto cal imaginar dues persones diferents, Joan e Joano, que son en diferents llocs. Amb la física clàssica, Joan ha besoin d'une foto e Joan d'un altre per se mandar de missatges a l'encop e cada particula de luz transmet un bit 0 ou 1. Mas, si Joan e Joan han un foto en superposició, so es a l'encop prep d'ambedus, poden manipular les fotos per y buta 0 ou 1 e l'envia a l'autre. Mas, une les recevra en premier, si Joano et Joan bouton les mettez bit, Joano recep les photos en premier, c'est les bites différentes, Joan les recep en premier, et cadu sap so ka boutat l'autre. A tal les scientifiques envieron des photos à travers d'un camis de mirals, en tout boutat les photos en superposition, poderon mandar les mateixes fotos als dos punts que s'appelaven Joano e Joan. En tot canviar la fase de l'onda electromagnética de la luz, les cercaires balieron les codis de 0 ou 1 a cada punt. Mentre que arribava al punt, les fotos que encara flotejava entre Joan e Joano eran enviats també en direcció contrària. En camí, les fotos interagiguet amb el mateix e aco fuguet a l'origine de sa primera arribada sio en so de Joan. L'experimentació fuguet descrita puis com citi una bella idea nova segons les fisiciens d'Oxford, Giulio Chiribella. És una nova manera que la mecànica quàntica de nous estona, so diguet. Una particule quantique permet une communication bidirectionnelle, un article d'El Cristian Andreu parégut les premiers démarches des 12 000 têtes et huettes sur le site de nos partenaires sapiensio.eu.

la veu dels Països Catalans, de 4 a 5 de la tarda i de 10 a 11 de la nit. Tota l'actualitat i la millor música.

vos anem a parlar des d'ací a Tolosa de Llenguadoc i vos anem a fer un programa d'una horera dedicat al vostre municipi, el vostre municipi que se diu Albal i que se troba dins la comarca de l'Horta.

Bona vespre, amics. Doncs avui us vaig a parlar de lo poble. Lo poble, em perdonarà la gent que m'escolta, perquè tinc aquest costum, poder molt lenta, de dir lo poble quan en si es pot parlar de la vila o moltes vegades es pot parlar també de la ciutat. Però, en fi, que me perdoni la gent que m'escolta, quan un és de poble, doncs no oblida i moltes vegades, doncs, sempre parla d'aquesta manera. Doncs avui us vaig a parlar del Val i, segons les informacions, en primer lloc que he rebut de la comarca, mos diu, és una alqueria, era una antiga alqueria musulmana otorgada per Jaume I a Gil de Atrosillo, això l'any 1238. En 1244 va comprar-ho al capítol de la catedral de València, que li va concedir-li carta de població el mateix any. En el document poblacional s'estipula l'obligació de los pobladors a pagar al capítol la quarta part dels fruits i les collites, excepte de les figues seques, de les quals sols havien de pagar la dècima part. Han de moldre el blat i premsar les olives al molí i l'almacera dels propietaris del senyoriu, així com cuir el pa al forn senyorial i deixar la tercera part a l'esmentat capítol catedralici. Les cases resten exemptes de tribut. El capítol es reserva tots els drets de fàdiga i lluïsme. La població queda obligada a formar part de l'exèrcit quan hom considera necessari. A més, el capítol s'otorga la capacitat d'administrar justícia segons el fur de València. S'hi conserva una torre medieval situada al nucli urbà. L'edifici actual de l'església va acabar de construir-se en això l'any 1697. Fins al 1610, la parròquia fou un matriu de Catarroja i eixe any passà a ser anexa d'ella. A les primeries del segle XIX va abastar la seva independència, tenint com anexa va devenir parell. Durant tot el segle XIV, el rector de la parròquia assistia als sinodes del capítol valencià. A les afores del poble n'hi ha l'ermita dedicada a Santa Anna, que és la patrona de la població. Dins l'arxiu de la catedral de València, hom conserven els llibres de Capbreus dels 1540 fins als 1766. L'any 1540 vivien allí 44 veïns albalencs. El 1620 el lloc en tenia 150. Cabanilles, en el 1790, 190 persones. Madós, a mitjans d'açò de vos segle XIX, 1090. Sánchez Cibera, en 1922, afirma que n'hi havien 2.500. I darrerament, l'ocens de 1994, enregistra 9.789 persones. El seu terme és de 6,9 quilòmetres quadrats. Doncs molt bé, tot això ha ben estat dit. Anem a passar a escoltar una musiqueta i anem a tornar una altra vegada.

Us vaig a llegir la carta de poblament del Val el 13/10/1954. Ça, c'est la carte de repeuplement de la ville d'Albal qui se trouve à la cathédrale de Valencia et, disons, a été établie le 13/10/1244. Il se trouve dans le parchemin, l'ensemble du parchemin 15/6/1. Disons, c'est vrai, quand les gens arrivèrent dans ces terres-là, une fois, disons, avoir battu ou discuté ou impressionné les gens qui habitaient dans le village, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que partout ça va être des batailles terribles. Vous pouvez vous imaginer des gens qui habitaient dans des petites zones, dans des petits coins, des petits endroits où il habitait 40, 50 ou 30 personnes. Ils voient arriver subitement une armée qu'ils savaient qu'ils allaient arriver, une armée composée peut-être de 1000 personnes, 900, dont automatiquement ces gens-là déposent des armes. Ils font, disons, serment d'allégeance aux nouveaux venus. Nouveaux venus, disons, qui s'installent. Évidemment, toute personne qui s'installe, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait ? Ne garde plus les traditions, pratiquement, du pays où il vient d'arriver, et il impose les siennes. Chose, disons, qu'aujourd'hui, on trouve peut-être un peu forte, mais bon, c'était comme ça depuis des siècles, et on ne peut rien changer, et ces gens-là, ils n'ont pas changé. Dans sa carte de poblament d'Albal, diu, després de que els nous senyors es possessionaven de pobles i llocs, havien d'escometre la tasca de repoblar-los. Arribaven nobres gens i se'ls concedia casa i terres davall certes condicions. Els drets i deures, tant del senyor territorial com dels repobladors, s'arreplegaven en un document notarial. A aquest document se li diu Carta Poble. El professor Gual Camarena la defineix com un contracte col·lectiu de la població o repoblació d'un lloc per al cultiu de la terra entre el senyor i els repobladors, en el que generalment s'expressen deures i drets mutus, junt amb importants disposicions de caràcter polític, religiós, econòmic, militar i administratiu. Els canonges ofereixen als nous pobladors l'alqueria d'Albal amb els seus termes i pertinences perquè hi se'ls treballen i se'ls milloren. Els repobladors, com a bons vassalls, prometen ser fidels i lleials. Les cases se'ls concedeixen lliures i tot tribut, no obstant de les terres hauran d'entregar la quarta part de les collites normals i quantitats inferiors quan es donen dins dels camps plans i d'arbres, i de figues seques la desena part. Hauran de modre el viat i el molí i les olives de l'almacera del capítol i coure el pa en el forn que posseien. Tindran també l'obligació de formar part de l'exèrcit junt amb els canonges. Els primers llocs del regne que es repoblen queden subjectes al fur o lleis d'Aragó. En altres, l'establiment es realitza subjectant-se al fur català. A partir de 1242, dos anys abans de repoblar-se al Val, apareix el fur valencià. L'establiment d'Albal s'hi realitza ad forum ad consentendinum Horta València, o sigui subjectes al fur i costum de l'Horta de València. La Carta Poble expressa que el govern del poble i l'administració de la justícia quedava a mans dels canonges i que els vassalls no podrien proclamar-se ni elegir allí un altre senyor que no foren els canonges o el cabilde de la seu valentina. Aquesta autoritat o poder dels eclesiàstics vindrà encarnada anys després en la figura del paborde. Com els canonges no anaven a residir en el seu feu, en algú delegarien per a certs menesters o atribucions, i eixe algú cal buscar-ve el que poguera ésser un embrió d'autoritat exercida per un veí de la localitat. L'exercici de la jurisdicció o la partició dels fruits evolucionà a través dels temps. Els canonges, a poc, anaven soltant amarres, com veurem més endavant, quan arribarà el segle XVI, no petjaven tant, i a més, Albal tenia ja el seu primer, podríem dir, embrió d'autoritat municipal que estava i residia dins del poble.

D'après d'autres informations que nous avons sur le village, dont il se trouve situé entre l'Albufera et les dernières élévations de Vasser-Perenchis. Le terrain, disons, genre de sol dans lequel ce vic se trouve, c'est la plaine d'alluvion qui conforme, disons, toute la comarque de l'Horta. Il est formé par sediments accumulés au long de millions d'années par nombreux barrancs et basaments de la zone. Reg del Xúquer, per mitjà de la sèquia Reial i del Túria, per la sèquia de Favara, que té la seva fi en aquest terme. Les seues aigües són repartides a tot el terme per la sèquia d'Albal, prop es troba el parc natural de l'Albufera. I faut pas oublier non plus que je vous ai dit, l'Horta, c'est l'Horta Sud. Parce que bon, avant, à une époque, disons, c'était l'Horta de València d'une façon générale, mais après, bon, évidemment, on a fait un partage de l'Horta pour mieux situer, disons, la zone qui se trouve. Le climat est méditerrané, avec températures suaves à l'hivern et à l'estiu. La majeure part des précipitations tenen lloc à la primavera et à la tardor. Sovint, per a la tardor, tenen lloc pluges torrencials generades pel fenomen de gota freda. Ocasionalment es produeixen desbordaments dels barrancs esmentats. S'accedeix a aquesta localitat des de València prenent la V31 i posteriorment la CV33. El que fa referència a la història, l'origen del municipi es remunta a l'època musulmana, quan va ser fundada una alqueria àrab o casa de camp de l'època, que va rebre el nom d'Albuayal, i que en 1238 el rei Jaume I d'Aragó va donar a Gildas Trosillo, que 6 anys més tard la va vendre al capítol catedralici de València, que va conservar definitivament este senyoriu. En el que fa referència a l'economia, son economia se basa, disons, essentialment o principalment basée en l'agricultura. Le riz, les oranges, les mandarines, les hortalisses, disons, les verdures, les légumes, et la petite industrie, le meuble. Le secteur des services aussi. La propriété de la terre est très, très, très partagée. Disons que, bon, c'est un terrain en lequel la propriété de la terre est molt répartie. Et la seva économie, comme hem dit, es basa principalement en agricultura, arròs, taronges, mandarines i hortalisses. La xicoteta indústria, lo moble, i el sector de servicis també. En actualitat, el principal sector econòmic és des de fa prou anys un potent indústria del moble. Forjats, plàstics, automoció, agroalimentària i, per descomptat, la construcció. A aquesta activitat corresponen els 3 polígons industrials que posseix, a saber, el més donat i més dotat i major, junt amb la pista de Silla i limitant amb els polígons de Catarroja i Beniparrell, el de Camí de Santana, on va estar l'Hort de Calafré, joia arquitectònica huitcentista hui desaparescuda per dissort, i darrerament destaca el de la cooperativa mesclant-se amb ja en la zona residencial. El sector terciari d'Albal també és destacable amb un gran nombre d'empreses dedicades a la restauració, encara que encara no a hosteleria. El terciari de servicis destaca per la proliferació d'entitats bancàries per les principals avingudes de la ja ciutat: mercat municipal, supermercats, botigues, farmàcies, etc. No hi haurà un motiu de plus per lequel je dois demander pardon aux gens, donc ce n'est plus un village, c'est une ville. Donc vous vous rendez compte quand on est loin du pays, on arrive à sortir d'estar fora de casa, ja no sabem on som. Mira que dir poble o que és avui en dia una ciutat. Però que voleu, jo quan era xicotet, molts llocs que són avui ciutats, doncs eren pobles grans, ja no eren poblets. Però en fi, demano a tots els albalencs i albalenques que mos escolten que em perdonen, i per passar l'enfat, què us pareix si escoltem una musiqueta més? Perquè us agraeixen les musiquetes, les he escollides algunes per batros directament, per batros.

Us he dit també que hi havia la Torre Àrab. És l'edifici de major antiguitat conegut en la població. La seva construcció es remunta a l'època de la dominació de los moros. Es tracta d'un edifici amb missió de vigilància i defensa, tipologia edificatòria present en moltes poblacions de la zona durant l'època de dominació de los moros. És de planta quadrada i el seu volum és de forma piramidal truncada amb merveis a la seva part superior. Durant molt, molt de temps ha comptat amb les edificacions adossades als seus paràmetres que encobrien la seva singular bellesa, deixant

0: Occitanie.
1: Occitanie, 5 euros.
2: Les blancs, les balous de la Pilata et les glaciers nègres. Fuguer les sous-mainaux de l'estat français jusqu'aux alans 1800. Aquesta història és també l'història d'una muntanya que resistiguet pendent segles i segles a la conquista humana, malgrat que après 1860 Sabuyo fuguet anexado a l'estat francès i que doncos le Mont Blanc 4808 metres fuguet d'empei les sous-mainaut pas per a co fuguet coronat abans d'aquello époque. La barre dels escrins és les sum alpeng del Dauphinat, mainaut, d'aquel origiu occitano, et ten duos fascios, uno de rocco e l'autro de glas. Un comenzo, le glacier blanc. E malgrat que hi hagi un camí mai aisit per a conquistar, fuguet pas abans l'an 1864 que hi arribaron les primers alpinistes. A tal aquel an, les angleses Small Walker et Whymper, amb l'ajuda del guide d'aire local Michael Cross, fagueron la primera ascensió que capitèt a la barra dels escrins, ero le 25 de juny de 1864. Un époque plus tardive et que demostre la force d'aquel montagne situado al mig de glaciers. Pei arriberon la diversos conquistos facios según la facio seguido. William August Coolidge arribet a la cima de la barra dels escrins en juillet de 1870 en tout segui la facio nord. Aro la bio mai normalo e utilizzado per i arriba es escala le glacier blanc e i arriba a través del pas de la neu dels escrins, un dels camins mai aisit de totis les Alps. La conquista de la barra dels escrins per la fascia sud fuguet pas realizado abans l'an 1880, camemo. Fuguer un peire gaspat e...
3: Lo primer de mai que donarà lleu a mamillo, lo primer de mai que donarà lleu a mamillo, uno perdiolo que va que ben que bolo, i eu li donarai. E lo dos de mai que donarà lleu a mamillo, e lo dos de mai que donarà lleu a mamillo, las alas mi gallado de la copela prado, uno perdiolo que va que ben que bolo.

0: Radio Occitanie,
1: l'émotion del país.
0: L'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: L'émotion del país.
2: Historio e a coes un fac suben desmembrat e que pot ben esse aplicat e mai d'un nonatiu del temps actuals. Bus daisi susca. Mas a co fuguet la formo causido pels finlandeses aquel 6 de decembre de 1917 aprep una votació del Parlament subirà. Era la responsa de la nació finlandesa a la proclamació de l'Unió Soviètica aprep la revolució bolchevique d'octubre d'aquel mateix annado. Les finlandeses considereren que so que l'ur amassabo a mi l'empere rus a través del monarco rus, que era també el gran duc de Finlàndia, era un contracte acabat. E decidigueren de se declarar independents. Malgrat això, fuguet un camí pas simple. Sense mai de base legal per l'Unió de Finlàndia e Rússia, d'un pays 1809, calió sortir le país de la guerra negociar amb les russes, ensajar d'haver se calió d'ajuda militar alemando e ensajar d'arrestar so que se podia acabar en una guerra civile. E capiteron pas en tout. Après la déclaration bolchevique, le 12 de novembre de 1917, del dret universal de toutes les peuples

bona tarda, nits. Avui amb vosaltres és el nostre programa. Tenim el plaer de començar una sèrie de programes sobre els països catalans, i aquest país català, doncs, es troba situat en el Rosselló. Avui el nostre programa està dedicat a Elna. Elna, que es troba en el Rosselló, o la Catalunya del Nord, com tenim costum de dir, i és la primera vila que avui té lloc en el nostre programa.

0: S'ha de dir també, doncs, que Elna és un dels llocs, diguem d'una manera importantíssima, que té una àrea del patrimoni catalanitat, doncs, en la vila. I ça, pour nous, les catalans, c'est quelque chose, disons, de très important, qui a pris ce chemin, qui a pris cette responsabilité, non, de difondre o de diffuser notre culture d'une façon officielle. On dit toujours Perpinyà la catalana, i es pot dir també, doncs, Elna la catalana. I això és una de les coses per nosaltres que és extraordinària. El claustre de la catedral, perquè penso, té un patrimoni excepcional, i penso, fent referència sempre a les coses antigues, doncs, el primer que es troba en molts llocs de, i és per tradició i natural, doncs són les catedrals, les restes de castells, les cases fortificades, el casc antic, el barri vell de la capital, que és una de les coses importants. Doncs Elna, capital eclesiàstica del Rosselló, del 568 al 1602, n'ha guardat una magnífica catedral romànica del segle X i un claustre de marbre blanc, viat de blau, construït entre els segles XII i XIV. Així, aquest claustre presenta tota l'evolució de l'escultura medieval rossellonenca i us convida a descobrir dues èpoques, dos estils, dues sensibilitats, el romànic i el gòtic. El Museu d'Història, ubicat a les sales capitulars del claustre, testimoneja de la història local. Armari litúrgic del segle XIV, provenent de la catedral Santa Eulàlia i Sant Julià. Hi ha un museu d'arqueologia també situat en el claustre Capella Sant Llorenç, que presenta un mobiliari arqueològic, objectes ceràmiques, etc., que prové de nombroses excavacions dutes a terme en el terme comunal i que reflecteix la història d'Elna, des de l'època neolítica fins a l'edat mitjana. I després, doncs, esclar, com no, i jo puc parlar aussi de la maternité suisse d'Elna, maternité suisse d'Elna, una page insolentment heureuse d'un triste chapitre de notre histoire, puisqu'il fait référence à un château qui était aménagé comme centre d'accueil à des réfugiés, des femmes des réfugiés, que je vous raconterai un peu plus tard, et le maire d'Erne vous fera 5 centimes aussi sur cet aspect de la ville d'Erne. Donc je peux visiter un cop par semaine. Però bé, com que anem parlant aquí i anem de llocs, doncs no hi ha res de més important que potser posar-vos un tros de música, encara més per acabar, una música diferent de les que hem sentit fins ara, per aviam si us agrada també, perquè no vaig a parlar tota l'estona tot sol.
1: Ai, quina i tan guapos són els dansavalls, porten bones

0: Bé, doncs ara, seguidament, per donar-vos la nostra certesa de que estem parlant d'Elna, doncs us vaig passar una entrevista que vàrem fer amb el senyor Iglesias, al Batlle d'Elna, que ens expliqui algunes petites coses sobre unes coses les més importants que hi ha a la vila.
1: En primer lloc, doncs, veig que, bé, tinc l'històric aquí, i veig que darrerament, doncs, es va deixar, en fi, va caure en una mena d'oblit,
2: sí,
1: per incidir, i doncs que avui en dia, doncs, s'està, doncs, reorganitzant i s'està, doncs, arreglant una altra vegada.
2: Sí, doncs, sí, la maternitat fou creada l'any 39.
1: Sí.
2: Per una mestra d'escola suïssa,
1: sí,
2: que es va improvisar infermera i comadrona, en fi, se va improvisar. Ella va fer, tenia 23 anys o 24 anys quan va marxar a finals de 36, de l'any 36, amb la seva associació que es deia l'Ajuda Suïssa a los Niños.
1: Sí.
2: Va marxar una associació protestant. Van marxar a ajudar els orfes de la guerra d'Espanya.
1: Sí.
2: Franco rebutjant tota ajuda internacional, doncs ells van fer, doncs, la seva fenya, la llur fenya, en el camp republicà.
1: Sí, sí.
2: Quan la retirada arriba, l'Elisabet Aidenbenz, que és així que es diu aquesta,
1: sí,
2: noia,
1: Aidenbenz, sí,
2: Aidenbenz, marxa a Suïssa i es produeix el drama humanitari que cadascú pot imaginar,
1: que tothom sabem, nosaltres tots ho sabem.
2: 450.000 persones passen la frontera en 3 setmanes,
1: sí,
2: i sobretot les dones embarassades, que són els camps de concentració, que no tenen res, sobretot Argelès, no hi ha res, no hi ha barraca, no hi ha res per posar-se d'abric, no hi ha aigua, no hi ha latrines, no, el mar serveix de latrines i de dutxa.
1: Sí, sí, manca el mínim indispensable, fins
2: tot,
1: i tot.
2: Manca tot. L'aigua és una aigua que és podrida i s'agafa la disenteria. Llavors, les dones, al principi és prohibit d'acudir a un espanyol a casa seva, les dones no poden anar a l'hospital, a parir, i pareixen, les que poden pareixen a les quadres de cavalls que es diuen Liaga,
1: sí, sí, Liaga,
2: a Perpinyà.
1: Sí, sí.
2: Les que tenen més sort, les altres donen, apareixen a la platja mateix, i hi ha un nivell de mortalitat infantil que és molt important. Llavors, l'Ajuda Suïssa decideix, uns cadres de l'Ajuda Suïssa decideixen de fer una maternitat, primer en un poblet que es diu Brullà, que toca Elna,
1: sí,
2: que només hi van estar uns quants mesos, també amb una casa molt maca, però el prefet d'aquell moment i el propietari no va voler que això durés. Mentrestant van trucar a l'Elisabet perquè vingui,
1: sí,
2: perquè parla, clar, ha passat 2 anys o 3 a Espanya, parla ben bé el castellà, coneix els problemes, coneix el públic, que aquestes dones, els nens, i doncs ve, l'Elisabet ve, i quan sap que aquesta maternitat tanca, ella havia vist, anant al mercat d'Elna a comprar la verdura, cada divendres havia vist aquesta casa amb aquesta cúpula, aquest castell,
1: sí,
2: i decideix d'anar a alquilar-la. I doncs, amb l'ajuda de la seva associació, doncs fan uns treballs que en aquell temps els van costar 30.000 francs suïssos, i restauren l'edifici, que és molt maco, és maquíssim, i doncs l'alquilen.
1: Uh-huh.
2: I serà, aquest edifici serà obert 5 anys, gairebé 5 anys, perquè el 5 de desembre de l'any 39 neix el primer bebè, i naixeran així 600 bebès.

0: que han estat apuntats a l'Ajuntament d'Elna.
1: Sí.
0: 21 o 22 nacionalitats.
1: Mare de Déu, doncs.
0: I tots han estat salvats perquè, com us explicava ara,
1: sí,
0: i eren condemnats a mort de les condicions. Les mares eren detingudes. Si no hagués passat això, molts d'aquests, molt i molts d'aquests nens haguessin mort. Però més enllà d'això,
1: sí,
0: com ho sabeu, com ho saben els auditors, hi havia, els nens eren separats, les dones i els mainatges de menys de 14 anys eren separats dels homes. Llavors, quan les mares venien a parir,
1: sí,
0: els que tenien fills de menys de 14 anys o filles, també venien els fills i les filles, doncs també ells se podien salvar, o almenys tenir un moment de
1: tranquil·litat, de treva,
0: de 5-6 mesos que se podien rentar, se podien menjar normalment, se podien calentar, perquè cadascú sap que l'hivern 39 va ser segur un dels més freds,
1: sí,
0: del segle XX. Doncs així va ser, i l'Elisabet va anar fent, doncs, fins al 44, l'abril del 44, que els alemanys van decidir de fer d'instal·lar la comandantur,
1: sí,
0: en aquell lloc. I en aquell lloc, a més d'això, l'Elisabet i de menys va fer, un historiador d'aquí de Perpinyà ha dit una cosa molt bonica que potser és exagerada, però s'ha de pensar, s'ha de reflexionar, que abans de l'Elisabet hi havia caritat i després de l'Elisabet hi havia ajuda humanitària. O sigui que l'Elisabet el que ha fet, a més de salvar aquests nens i de fer això, a col·lectar amb la seva associació, col·lectava fons,
1: sí,
0: al nord d'Europa, perquè sí, tota la vena protestant i tota la Finlàndia, Noruega i tot això, i aquests fons es transformava en menjar que portava als camps de concentració.
1: O sigui, que ella va participar a transformar aquesta paraula
0: cada,
1: doncs,
0: dia,
1: de caritat a ajuda, que és molt, sí, completament diferent.
0: Cada dia hi havia 15.000 cada dia que se podia, hi havia 15.000 racions de llet,
1: sí,
0: que marxaven d'Elna cap als camps de concentració.
1: Uh-huh.
0: I francesos, que se li ha de dir com se li ha de dir, camps,
1: sí,
0: de concentració,
1: sí,
0: de les platges, i cada dia que se podia, aquests diners eren convertits també en menjars, en verdura, en el que sigui, i també s'aportaven menjars, doncs racions de menjar,
1: sí, sí,
0: als camps de concentració. O sigui que i també ha contribuït a obrir al final del 39 un petit hospital a les platges d'Argelès. O sigui que les mares, feia hospital cantina, les mares, que el principal problema que tenien allà a la maternitat és que les mares patien tal manera de gana i d'insalubritat al camp, que quan arribaven a vegades els nens se morien, al moment de néixer es morien. Llavors ella decidí que va poder, al final del 39, que va tenir les autoritzacions, va fer una barraca infermeria a la qual i feien menjars. O sigui que les dones embarassades,
1: sí,
0: podien anar a menjar cada dia, a descansar i a curar-se i a rentar-se el cabell i tot això, uh-huh, en aquesta barraca per preparar el part, per preparar, si vols,
1: el donar llum en condicions normals,
0: doncs tot això va ser aquesta història que va ser aquí, i bueno, acabat tot el que podeu imaginar, o sigui, els papers falsos per jueus, els jueus que les mares eren amagades, que no tenien papers, podien venir a parir a la maternitat, i ella, esclar, no es denunciava, però per poder enregistrar a l'estat civil francès els hi canviava fins i tot el nom i fins i tot el cognom a vegades.
1: Clar,
0: o sigui,
1: sí,
0: que jo sóc el batlle de França, que segur que té més actes falsos al seu ajuntament, perquè els hi canviaven nom i a vegades cognom perquè Vichy havia donat ordres batlles de donar els noms dels nadons,
1: sí,
0: que tenien consonància jueva.
1: No és normal. Jo us dic, jo m'he permès, doncs, interviuar-vos sobre aquest afer com un altre hauria pogut ser, no? Perquè farem un programa, com us he dit, sobre la Viola d'Elna en general.
0: No.
1: Però com aquí a Tolosa darrerament s'han commemorat públicament amb l'Ajuntament, o diríem la proclamació de la República,
0: sí,
1: i l'arribada dels refugiats, sense una tendència política determinada, allò es volen,
0: sí,
1: dir bé, però vull dir que, doncs, aquí, com que hi ha molta gent aquí a Tolosa, del Llenguadoc, que són els fills i encara molts d'aquests

0: d'època, doncs és que he pensat un aclariment sobre això perquè amb ells els hi farà molta il·lusió. I segona, que trobo que és un deure nostre també de fer passar a la gent que ve la nostra història. La nostra història amb els fets ben clars, nets i precisos, sense una tendència ben determinada, però no vull dir, és una realitat, és una veritat, va passar així, doncs és molt interessant que això no s'oblidi mai.
1: No, a més a més, la maternitat és un lloc excepcionalment excepcional. Bueno, l'Ajuntament avui l'ha recuperat per a fer una mena de museu, un lloc de memòria, que se'n diu, un lloc on al torn del qual podrem organitzar formacions per joves que vulguin consagrar la llur vida a l'acció humanitària, un lloc al torn del qual se podran fer conferències i col·loquis sobre mai més la guerra, mai més això. Però sobretot un alberg humanitari, o sigui que volem tornar a acudir mares i bebès i nadons que visquin avui el que hagin viscut les mares del 39 i els nadons del 39. O sigui, gent que pateixin de guerres, d'exclusions, de tot això, els volem acudir per moments curts, no pas per curar-los,
0: per
1: rehabilitar-se una mica en 3 setmanes, 4 setmanes.
0: Que rebin el primer socors,
1: més aviat la rehabilitació, que no hi entri tota la part medical, perquè seria massa complicat. Però, i doncs, la particularitat d'aquell lloc és que allí no s'hi porten flors i allí no s'hi plora. Allí només se pot commemorar la vida. Nosaltres, si l'hem comprat i si fem el que volem fer, és perquè aquest lloc hi ha un missatge d'esperança molt gran. O sigui que quan vas en un camp de concentració només hi pots tirar flors a la platja i plorar, a veure la gent com han patit i tot això, els frens, els camps de batalls. Aquí no, aquí hi vas i sents els nens a riure, sents els nens que sortien d'una situació terrible, els sents riure, tot això és molt important, perquè això és un missatge al jovent. Això vol dir, per nosaltres en tot cas, que quan la gent s'està morint a les carreteres sota els bombardejos, quan la gent s'està morint als camps de concentració, als camps de batalla, als camps de concentració, quan ja tothom ha capitulat, els estats, els partits polítics, se pot resistir. I sempre se pot fer alguna cosa per, i resistir. Quina forma més bella de resistir que de donar la vida? I el que ha fet Elisabet allí, jo sempre prenc dues coses, dos exemples, si no permeteu.
0: La primera de
1: les coses és que Elisabet ha fet allí el pitjor que se pot fer a la dictadura, al tirant. El pitjor és de donar naixença a generacions de resistents.
0: Això
1: és el pitjor que es pot fer a un dictador, és donar naixença. I la segona, allí la Elisabet ha rebut la medalla dels justos de l'estat d'Israel, i darrere aquesta medalla en hebreu hi ha marcat: qui salva una vida salva l'humanitat tota entera. I jo dic sempre que Elisabet ha salvat allí gairebé 600 vides. Quantes humanitats això fa?
0: Ben segur.
1: Quantes humanitats? I és això, la lliçó de la maternitat, és aquesta lliçó d'esperança, de dir que sempre se pot fer quelcom per resistir, i en aquests moments que estem vivint, que passen coses greus, malgrat tot...
0: Sí, perquè no tots són flors i violes, com diem en català.
1: Que passen coses greus, que se veuen a França i a fora de França, aquí és una lliçó de dir que sempre s'ha de mirar el que se pot fer per resistir a coses que ens poden portar al món a la vora del precipici.
0: És una lluita completa i sempre, de cada dia, contra les injustícies i contra i això jo crec que és el més important per tots, Bé, doncs escolteu, amic senyor Iglesias, jo desitjo donar-vos les gràcies en nom de tots nosaltres,
1: gràcies,
0: i ja ho veureu quan rebeu el nostre programa. Encara desitjo que el trobeu molt més bonic, perquè amb vos es comencem, amb Elna, tota una sèrie de programes sobre els pobles i viles de la Catalunya Nord. I doncs mireu, us hem escollit a vosaltres.
1: Molt bé, gràcies.
0: I és normal, és que Elna ha sigut molt important històricament.
1: Home, sí, ara...
0: S'oblida molt, però...
1: No, i nosaltres treballem a recuperar aquesta memòria, no pas de forma passiva, no? Perquè ara fem un col·loqui d'un noi que es diu... d'un caronjo que es diu Miguel de Giginta.
0: Sí.
1: I és molt interessant perquè Miguel de Giginta és un dels precursors de la Seguretat Social.
0: Ah, d'acord.
1: Al segle, al segle XVII. És un dels precursors de la Seguretat Social. I estem fent un col·loqui internacional en català, sí, castellà i francès aquests dies que venen. I precisament per dir que Bonn és una ciutat que té 26 segles d'història, que ha jugat un paper molt important. El seu claustre, la seva catedral en testimònia, no? Que
0: sí, sí, sí, sí,
1: important,
0: sí.
1: Però que sempre hi ha hagut homes i dones que han estat, vull dir, malgrat les èpoques i les dominàncies filosòfiques, religioses i ideològiques, sempre hi ha hagut homes i dones, una mena de d'herència, sense que la gent siguin una mica social, no? Perquè el que ha fet el Giginta és molt important, és un home molt important, perquè per exemple és el primer que va pensar que la gent, si eren malalts, se'ls podia indemnitzar. És el que va fer les misericòrdies, les coses, les cases així. I doncs, mira, nosaltres estem movent aquest passat i posant-lo portant-lo a la coneixència de tots els que viuen avui a Elna, que hagin nascut a França o a fora de França o a Catalunya o fora de Catalunya, i que sàpiguen que tenen un passat aquí que se poden fer seu.
0: Molt bé, doncs escolteu, endavant amb totes aquestes tasques que porteu, i us desitjo doncs que passeu encara una molt bona fi de tarda i fins a la propera vegada, i que us agradi el programa nostre.
2: Bé, doncs hem sentit aquest acomiadament i aquest programa que ens ha sigut facilitat per al Ball d'Elna, i no tenim potser gaire temps, però us dic adeu-siau i fins al programa que ve, i us deixo l'escolta d'una cançó que us agradarà molt, segurament, per tots vosaltres. A dissabte, el cop que ve.

Luisa Pauli. Se, de cops, lo rescapa un renec truburut, tancats, dius de bontat, la vostra santa orella. Perdonats lo mon dius, quan lo mal se reveia, per tot so que han patit sul camin arribassut. E vejats la frescu de las ores luscrales, sus los rascoses mans can humblament servit. Fazent voletejar sus lor front tout trafic, lo remembre maienc d'un fresinament d'alas. Reialmont, autun de 1941. Vei que sunt a passejar poeticament den lo tarn, a costat de Luisa Paulina. Buscarem dins la neit a des orgues perdudes, buruns d'aigues musicales flut de lutz, que jamai, jamai plus, vos vestiran d'amunt, o paures terres nudes, miracle del silenci, de l'aigua, de la lutz, o beloies perdudes, qu'un ben vos abegudes, o vos, surgues perdudes, que pudets plus florir. Suscarem dins la neit a des orgues perdudes e pausarai mon front sus tes belles mans nudes. Mas lagremes tampoc, les beiras pas flori. Canturletto. Un s'amago la sorgue que te voli donar, camiraiat d'un cant d'aucel, d'una volada de nivols, rondes, buclades, com a lo cap d'un dos aucel, camiraiat d'un parell d'ales, sus blaus camins del cel, i qu'una cara. Tout ha passat, mas la garda d'aquella cara e la vol tornar que tus ueils. Nadalet. Nadalet tinda, tinda, tinda. Cromparai un parell d'esclops, d'esclops daurats, oberts, oruts, o blaus, blaus, blaus com a l'ocel. Nadalet, tinda, tinda, tinda. Nadalet, vai dir a Nadal que mos esclops blaus l'esperen, que l'esperen a l'hostal. Nadalet, viste, vai li dire de mi pausar res qu'un ocel. Son nom, lo te sabi pas dire. Sabi que son cant blus es dus, com un sorrira, e que es blau, blau com a l'ocel. Luisa Paulin, que hi va ajudar en 1888, a Realmont, que és un petit vilatge de l'Utarn, que ja hi ha plaça de qui porta el seu nom i que ja també hi ha col·legi de qui porta el seu nom. Fum. Non, non, a neit voli fugir l'hostal. Voli lo fial de fum que s'estira sus camps, quan lo laurei a luca un fioc d'herbasses. O fial de fum, veni ligar un raive que m'escapa, com a tu, fial de fum, per fugir cap a les estelles. L'ombra d'una ombra. Eri vengut a prep de tu, e prep de tu m'eri setuda. Me legissia sun cant d'amor, que parlava de belles mortes. Lo vent plorava just les portes, mas ta man guardava ma man. Aquí so que hai vist dins la font, on fremis l'ombra d'un pibol, que bressò la lumpra d'un raive. A la memòria de Prosper Estiu, poem escribut l'11 de desembre 1939. Édition de la Revue du Tarn. A osiras plus, terre mairale, l'ange negre a fregat une ala, espandida sur meu pais, son trefoliment cantadis. La voûte d'amour s'est attudada, que bressava lo meu pais, la ocel blu s'apressa volado, cap als ors blaus del paradis. Ma suscansa jamais per orta, vola stregen sul meu pais. Son cant d'amour, lo vent lo porta. Son cant d'esper, l'aigua lo dis. Son cant de revolta e de gloria, es mu lo escrin del pais. Dins la sisampa de la ventoria, es mu nama que resuntis.
Terra nostra, ta tanta aimada che, din son cant sempre s'ausis, leggera prigunda brandata, da teu pulsada, om un país.

Claro, demoro lo problema politico che ne sa ben l'importanza per un Platù che vive un periodo tribulat della vita d'Atenos. Per Platù, un cop che lo filosofe ha dundat las resistencias e los capricis del cos, calque se vire cap al cel de las ideos per basti aro la ciutat idealo. Dins aquesto ciutat idealo, las funcius son atribuidos a tres classos socialos. En bas obron los menestrals, los mercadiers, los paisans e comerçants, en sumo, los trabaliaires, que satisfan los besus materials e han per unico vertut la dubesi. A l'escalu intermediari truban los soldats, que lur vertut es lo curace, debun defendre la ciutat contro las agressius. En fi, a la bello simo, uficion los que bailejon lo pople, dum Platù exigis que sion filosofes. Aicestes seran reis, almens, que los reis se fagon filosofes. Aquestes filosofes reis sun lo produit d'un interminable periple intellectual. A 30 ans, sun iniciats a la dialettico, a la calo se bodon durant 5 ans. Al terme d'aquest exercici, lo bé lo res revelat. De 35 a 50 ans tornon d'avalat in la caverno e governon la ciutat. A 50 ans, los filosofes reis, que se sun distinguits din l'exercici del pude teorico-politic, sun enausats a la dignitat de magistrats, tout en pudent tornar als estudis. La caracteristico dominanto d'aquesto concepciu politico es que lo filosofe es sul atte a comanda. Lo pude appartiene al prince della scienzio, Platù, somio d'un pude intellettual, ligo inestricablement sabe e pude.

Ajustem que dins aquella ciutat ideal, Platón vol instituir la comunitat de les fendos i dels mainatges, a tal com un entrenament físic i intel·lectual idèntic pels dos sexes. L'educació platoniciana val per les fendos com pels homes, so que per l'epoca és una idea pròpiament revolucionària. Drolles i drollos seran formats per l'Estat, seran sumeses a la mateixa instrucció. És possible la fenno guardiano? Oh, respon Platón, que, feministo abans loro, desiro fa participar les fennos all'entrepreso collettivo. Lo filosofe es partidari de legalitat entre los sexes. Talo es la ciutat ideale de Platón. Ciutat un renno un comunisme generalizat, ciutat un los guardias non possedis un res que l'urcio propi, un l'individualitat de la familia existis pas, exceptat per la casto inferioro. Se las amos se mostron de cots refractarios an aqueste model. E veces necessari las caldrà salva malgratelos e contro lur grat. Se vei que lo pude que ne somio Platón apparés de liberal, la ciutat de la repubblico es autoritario e sacrifico l'individu al be de l'estat. Se los humans son eisurbats per las passius e los desirs, convén de los metre per la constrento sul bon camí, din la rectitud de la veritat. Contat e debatut se tratto de falube des homes malgrat eles. Ande la repubblico nous es baliat lo primier model filosofic de politico autoritario, u calpla dire. Duncos che conclure din le domeni politic, se non che Platón nous meno din uno direcciu pla inquietanto. Din las leis, sun ultime dialoghe, cumo din la repubblico, la ciutat idealo se presento jus un aspecte tristomen inquisitorial e prefiguro estraniomen los lots del nostre temps un renno maliurosomen l'asservimen. So miliu del platonisme es endacon mai. Din la descripciu del mund e de las ideos. Perdun, din la descripciu del mund de las ideos, din la dialettico del amor e de la beutat. L'immense paisatge platonicià demoro din sa perfeziu e nos fa oblidar las pesos mal acordados o l'utopio politico tut cop inquietanto. Aital, pla de pensaires seran influenciats per l'embellinoment d'aquel univers. Podem citar Plotin e los neoplatonicias, mas tabé Sant Augustí, los pensaires de la Renaissance, los filosofes classics des segles XVII e XVIII, sans oblidar los poetos Baudelaire ou Mallarmé. Le monde platonicien de las ideas a pas acabat de nous fascinar et de nous buta pla loin de la caverna et de las umbros bes lo gran soleil de l'esperit.

Amigos e amici, estens aro de nos separar. Lo cop que ve, vos parlarai d'un altre gran filosofe que fuguet l'estudiant e lo disciple de Platon e que beleu despasset lo mestre. Voli parlar, naturalment, d'Aristòtel. Mas din l'espero, nos daixan ande la pregundobus d'Angelica Ionatos, la famoso cantairo grego, escutaen d'elo Pali Pali o Erotas, l'amour encaro un cop. Escuten Angelica Ionatos.

0: Donc, une des choses avant, excusez-moi, une des choses c'était Jota. Parce qu'il ne faut pas prononcer. Bon, on peut dire Jota, parce que Jota c'est aussi typique. Et cette Jota, il dit, dans, disons, le couplet de la Jota, il dit toujours viens, approche-toi de moi, que, disons, tu n'auras pas froid. Et je ne veux pas dire, je ne voudrais surtout pas que ta mère puisse dire que tu es mort pour ma faute à moi. Donc, vous voyez, c'est vraiment joli. Ces gens, ils sont très gentils, disons qu'il faut s'approcher pour qu'on puisse pas mourir de froid. Hein. Donc, vous voyez,
1: je dis tout. Que vas à parler de les dents de Moro al carrer Palacio.
0: Sí, ara parlarem d'això. Diríem que, és clar, les festes del Santíssim, que tenen lloc del 20 al 24 de juny, doncs, en general, les festes són les dansetes al carrer, que tenen lloc, doncs, per exemple, en guany, van tindre lloc el dimarts dia 20 de juny el professor Sanchís Guarner. El dimecres 21 de juny el pintor Zurbaran, el dijous dia 22 de juny plaça de l'Ermita, el divendres dia 23 de juny per la vesprà, abans de les dansetes hi haurien focs per als xiquets a la plaça Palacio. Tots els dies les dansetes començaran a les 2, diríem a les 8 i mitja o 2 quarts de 9, s'avisarà amb un tro i s'haurà soparet al carrer organitzat pels mateixos veïns. El dissabte 24 de juny pel matí engalanament dels carrers en banderetes, per la vesprà a les 19 hores 30 i des de la seu de Baixafigà s'eixirà el passecarrer en direcció a la plaça de Palacio amb el següent itinerari: Estació Central, Avinguda d'Alcoi, Sants, Placeta Molina, Sant Blai, plaça de l'Església Major, plaça de la Vila, Àngel, plaça Palacio i Gavià. Aproparadament a les 20 hores 30 i des del Santíssim començarà la treta de les balladores i la dansa tradicional del carrer Palacio. I per la nit, a la plaça Palacio hi haurà un sopar de sobaquillo, l'Ajuntament posarà l'aperitiu. I a les 24 hores, balla la plaça al carrer del grup Notes Soltes. Donc, voilà, c'est une façon comme une autre de vivre deux jours aussi, et comme on dit, deux jours qui s'ajoutent à deux autres. Et bon, évidemment, on a toujours dit une chose qui est suivante: il ne faut pas croire que ces gens-là ne travaillent pas, loin de là. Ces gens-là, ils travaillent, mais quand ils ont fini le travail, donc il faut essayer d'en profiter le maximum, parce que sinon on s'ennuie sérieusement. Il y a aussi des autres choses très importantes.
1: Par exemple, la cova del Veneto.
0: Del Veneto, sí. Esa cova també doncs representa una potència estratigràfica aproperada de 4 metres, en què s'ha documentat una gran part de la seqüència industrial del paleòtic mitjà i superior de la vessant mediterrània occidental. La datació per el mètode del carbó 14 ha ofert una antiguitat per als nivells més profuns de 35.000 i per als més recents de 16.000 abans del present. Els treballs arqueològics i el posterior estudi de les seves troballes han evidenciat una mena de vida pròpia dels grups diferents de caçadors, recolectors prehistòrics, així com el coneixement d'aspectes de la seva organització social i econòmica a través del temps. El lloc privilegiat en el que s'obre la cova Beneitó ha sigut un dels motius principals per a la seva elecció com versant de casa i lloc d'habitat, via de pas obligatòria per les manades i properies de l'aigua. El canvi de les tècniques de caça es veu reflexat en els distints útils emprats pels neandertals en la relació amb els seus successors, els homo sapiens sapiens. En els primers, els útils tallats en sílex són dominants, mentre que en els segons, el treball de l'os per a fabricació de projectils de caça ha experimentat un important desenvolupament. Les espècies més caçades són, per ordre d'importància, la cabra montès, el cèrvol i el cavall. Els ustensilis domèstics com els ganivets de dorsos, raspadors, raideres, pedres i trituradors en bocre i els restes de carbons dels llocs demostren la forma de vida dels grups humans. A través d'ells es pot reconstituir el tractament i curtir de les pells, l'elaboració de la seva carn caçada per al seu consum, l'ordenació de les diverses tasques de cada dia entorn a les llars. I malgrat que la preocupació de la vida després de la mort no hagi pogut ser ben documentada en tota la península ibèrica de les societats, la singular trobada de restes humans en la cova del Veneto permet l'estudi antropològic dels antics habitants de les nostres comarques. D'on voilà un motiu de plus per aller visiter ces régions-là, que bon, vous direz qu'on est payé pour qu'on vous dise du bien uniquement de ces régions-là, mais c'est vrai, bon, peut-être parce que aussi nous sommes pratiquement de là-bas, et donc automatiquement on est tenu pour deux choses. La première, parce que on est des mêmes types de ces gens, et deuxième, parce qu'on aime tout ce qui est, il fait référence à notre façon d'être, nous. Després anem a parlar, doncs, de la festa del llibre, que també ha tingut lloc, anem a parlar de la festa de monjos i cristians, i anem a parlar també d'un temps d'un poble, una crònica del segle XX, en diverses coses i fets que han ocorregut.
1: I també de la Setmana Santa.
0: I de la Setmana Santa, també.
2: Radio Occitanio, 4.5

0: Maintenant, on pourrait vous parler aussi, bon, on va continuer à parler, disons, d'un temps, d'un village, d'un peuple, dans la ville, le développement, disons, historique et culturel de la ville pendant une centaine, disons, un siècle. Mais on pourrait parler aussi des fêtes aussi de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, donc, qui a lieu à Muro d'Alcoy, Muro de l'Alcoy. Il ne faut pas exagérer. Disons, dans lesquels, donc, c'est quelque chose de très, très prenant. Les gens s'y tiennent. Les gens s'y tiennent, ils y croient, ils sont pratiquants, une grande majorité, pour ne pas dire bon. Mais ce qui est idéal, c'est que ça fait partie des fêtes. Il y a une époque, je crois, qu'on a, on a fait un progrès. Il y a une époque où c'était uniquement religieux, dans un sens uniquement. Et aujourd'hui, bon, les gens, ils ont la même foi, ils pratiquent de la même façon, mais c'est pas, on dirait que c'est un peu plus ouvert, un peu plus ouvert, disons. Mais enfin, ça, c'est une appréciation personnelle. Hein. Donc, à Scofanades de la Semana Santa, par exemple, els alcaldes o la gent, doncs, diu: estimats cofrades, la Setmana Santa que mos disposem a celebrar junt a la Pasqua del Senyor constitueix el centre de misteri cristià que l'Església celebra. Tota la nostra fe gira entorn als aconteixements històrics que recordem en aquests dies. Som creients i participem en aquests misteris de la nostra salvació, conscients que ells ens trobem en un Crist ressuscitat i que ens interpel·la i ens crida a seguir-ho. Bé, doncs això són cridades que es fan a la gent d'allòs. Saluda el germà major també, doncs cada any arriba a aquestes dades de la Setmana Santa, busco i rebusco les paraules que en mi saluda pogueren arribar als figueresos de parròquia de Muro. Voldria que en elles arribar als vostres cors per comunicar-vos un sentir i tal vegada no sigui més encertat, però sí ofert amb més bona voluntat de què disposa. Certa tristesa apareix que mos invadeix en aquestes diades per la passió i la mort del Senyor. Tal vegada això succeeix en una majoria, o així tinguia que ser en general, però jo penso que si es fa uns 2.000 anys et ressuscitant cos i ànima, i des d'aleshores ho tenim en nosaltres mateixos, no tindríem que posar-nos tristos ni pels fets que en ell commemorem aquestes diades. Ell està viu i ho estarà sempre en els nostres cors. Doncs un any més vos salude a tots sense distinció de classes, idees o tendències polítiques. Jo ho faig en el més gran desig que tots visquem com a veritables i bons germans. Doncs ja també en la confraria de Jesús de la Columna, en què doncs se separa, se pronuncia doncs com va ser lligat i va ser flagelat, la cofradia de Vexiomo, volem dir quan el presenten tot ja lligat i martiritzat i ensangonat, de que volien que tenia que ser culpable o no. Hi ha la cofradia del Nazareno, que es va pujar al Calvari, en què representa doncs quan pugen el Crist, el de la Santa Creu, de Santa Creu que ja doncs està
1: crucificat.
0: I per exemple la Santa Creu diu: la cofradia neix oficiosament de la Setmana Santa de 1997, quan un grup de persones decideixen de crear davant l'antiga imatge una nova cofradia. El 28 d'abril del 98 es constitueix la cofradia de la Santa Creu. Des d'aleshores fins als nostres dies els seus cofrades treballen per ella, siguent les seves activitats molt numeroses: celebració del dia de Santa Creu el 14 de setembre, encàrrec i compra de la nova imatge, restauració de vesanda, de vesandars, assajos dels costalers, projectes i execució d'un nou altar del Crist. I que en una cofradia, amb un nombre reduït de membres, aquests projectes intenten ser de qualitat i que tinguin, doncs, una cosa bé. També hi ha la cofradia de Sant Sepulcre. A la vista d'aquesta imatge de Sant Sepulcre, prenen el seu sentit les paraules de l'apòstol: haveu sigut rescatats a preu, i no en preu qualsevol. I doncs són les coses. Després també hi ha la cofradia dolorosa, i doncs en general doncs hi es poden, per exemple, el, així tenim el programa on nos avui un programa detallat, disons, de tot ce qui és de pas, de, disons, le moment précis de cette procession de la Semaine Sainte, avec donc quand il passe une image, quand il passe l'autre, quand il passe, mais enfin ça on pourrait en parler pendant des heures à un programme de radio, et il faut être sur place pour voir réellement ce que ça donne, voir un peuple qui, je crois qu'il participe avec deux, par deux motifs différents. Les uns, parce qu'on y croit, et c'est la partie la plus importante. Et le deuxième, parce que ça fait partie des traditions, et il faut y être aussi. Et je crois que quand on arrive à ces points-là, il n'y a pas déjà une cassure entre les uns et les autres. À ce moment-là donné, tout le monde y participe, les uns, parce qu'ils y croient. Et les autres, parce que bon, c'est son devoir en tant qu'habitant de village de participer, parce que bon, ça permet de se retrouver, c'est une espèce de communion tous ensemble. Jo he vist les mateixes coses a Castella i bé, gent que al principi es veia que creien i que hi anaven, i avui en dia doncs la gent no hi creu, però mos trobem allí perquè bé, mirem les coses amb seriositat i després ens fa una ocasió de trobar-nos també i mirar, hola xica, com vas? Vas bé? Doncs mira, l'any passat no et vaig veure, què, com aneu? Bé, és una manera com una altra de poder participar i una comunió de la gent cívica, de la gent del poble, i jo crec que això no es pot dir res en contra d'això.

0: a Fabril com a activitat complementària, un poble que va veure doblat el seu creixement demogràfic, tot passant de 3.000 habitants a principis del segle fins a més de 7.000 que hi ha en actualitat, on els factors socials, culturals, econòmics i polítics i climatològics han estat els generadors que han conformat la idiosincràsia actual del nostre poble. Pretén reunir una completa i detallada visió sobre els fets més rellevants que han ocorregut al llarg d'un segle a Muro, d'una manera resumida, és una tasca complicada i laboriosa, donat que és inevitable es produsquen els oblits de tota generalització comporta, i més concretament sobre una centúria que ha estat farcida de tants i tants i diversos esdeveniments que, sens dubte, són ampliables i millorables. Altres moments hi haurà per tractar extensament i específicament sobre els altres temes i, en concret, sobre les nostres personalitats locals que han estat omesos intencionadament per mereixer un tractament més ampli. Cal, doncs, fer una lectura entre línies de les cròniques i parlar-ne, donat que darrere de cada data i de cada dada hi ha una manera de viure, treballar, gaudir, pensar, conviure i expressar-se diferents les unes de les altres.
1: Radio Citanio ha reçu internet a l'adresse www.radio-citanio.com.

de la Font de Sant Pere i enviar ajuda per soldats a la Guerra d'Àfrica. Es restaura la casa consistorial i sent alcalde senyor Enric González Climent de 1909 a 1910. En 1910, per exemple, aquest any va passar a la història de Muro com l'any més catastròfic del segle a causa de la sequera i de l'aparició de la filoxera, que va afectar negativament l'economia local del poble. Doncs per això han quedat expressions "això apareix l'any 10" o també "passar més fam que l'any de Déu", per significar una gran desgràcia. Era alcalde senyor Josep González Pérez. Donant l'amenaça d'epidèmia de còlera, es prenen mesures sanitàries i es defineix la línia de demarcació amb el terme de Cocentaina des del barranc de la Querola fins a la penya Cortador. El cens d'enguany registra 3.523 habitants de fet i 3.323 de dret. Això qui feia que hi havia entre el de fet i el dret era una cosa i l'altra, perquè potser hi havia gent que estava en un lloc i no eren d'allí, o que vivien allí, però en fi, són coses que passaven a Xines. I ara, doncs, on vaig que ho tenim un xic de puix,

0: bé, doncs, bona vespre a tota la gent que mos ha escoltat. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i a tu et dic, doncs, bonica, fins al programa que ve.
1: Doncs, bon après-midi a tot el món i, com tu has dit, al pròxim programa. Bon après-midi.
0: A dix-sespre a tot el món.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 12 ours.
2: Bona tarda. Esteu escoltant La veu de l'Horta.
3: El programa en valencià de Radio Occitània.
4: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
5: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17h.

vespre, amics. Avui us anem a parlar d'una ciutat, un poble, un lloc, un llogaret més, d'este bonic País Valencià, que es diu, doncs, Vilamarxant. Vilamarxant, que pertany a la comarca del Camp del Túria. El seu terme municipal té una extensió aproperada de 71,7 quilòmetres quadrats, constituint, des del punt de vista geogràfic, una zona de transició entre la muntanya i la planura.

Doncs bon vespre. El seu paisatge ve definit per un doble aspecte ben assenyalat. Per un costat trobarem un cinturó de muntanyes de molt xicoteta alçada pertanyents al sistema de becerres ibèrico-llevantines en materials triàsic, juràsic i cretàsics. Per altre costat o altra banda trobarem un ample peu de munt de baixa pendent en materials arcillosos d'edat neògena quaternària que enllaça un paisatge de secà suaument esglaonats en la base de les muntanyes amb les fèrtils terres planes de les voreres del riu Túria. El riu que travessa la comarca d'oest a est amb un curs tranquil de molt petita o xicoteta sinuositat i amb un ampli llit conserva encara en alguns ramals la seva riquesa pitjològica. Seves aigües han sigut aprofitades des de fa temps remots per la gent del camp de la zona, donant lloc a unes terres fèrtils que enllacen amb la horta típicament valenciana. La vegetació de Sester